0: notre futur en question.
1: Escuta Radio Albigès.
2: www.radioalbigès.com.
1: Freqüència 95.4 e 104.2 FM.
2: Escuta Radio Albigès.
1: Dam Paulín Curtial e
2: Ali de Sants.

de vaquí va i tendera, miren tu jo m'agrado pla. La balsa fa virar un cap mai querubí. Val sempre aquí, val sendera, miren en se m'agrado pla. La balsa fa virar.